ta race. Que ta noche tout se va quemar, se va quemar. Mar, mar, mar, mar, mar, mar.